0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. En Ceuta ya ha comenzado la instalación de barreras de contención en el espigón del Tarajal. Amanece en la ciudad autónoma tras dos días caóticos por la entrada masiva de 50.000 personas procedentes de Marruecos, que en su mayoría ya han realizado el camino inverso y han vuelto al país magrebí. Al menos 57 personas han muerto ahogadas tratando de alcanzar la costa. En directo desde Ceuta, Teresa Jiménez. Buenos días.
2: Buenos días. A partir de las 8 de esta mañana se está instalando en el espigón del Tarajal una barrera neumática de 500 metros de longitud, apoyada por una primera línea de boyas de la Armada, con el objetivo de dificultar las entradas a nado en Ceuta la noche. Mientras tanto, ha sido más tranquila en la frontera, donde apenas se han registrado nuevas entradas, y el amplio dispositivo de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército siguen manteniendo el control del perímetro. La tensión se ha trasladado al centro de estancia temporal de inmigrantes. Varias decenas de personas han intentado acceder por la fuerza al recinto, derivando parte del vallado perimetral, lo que ha obligado a intervenir a la policía. El CETI, con capacidad para 512 plazas, mantiene a centenares de personas esperando una en el exterior, desesperadas y agotadas. Durante la noche solo se ha permitido la entrada de mujeres y niñas por razones humanitarias.
0: Esto en un día en el que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne con el delegado del Gobierno en Ceuta y con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para analizar la situación en la ciudad autónoma. También visita hoy Ceuta el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que habla de invasión como Vox y que ha pedido la declaración de la emergencia nacional y reformar la ley de extranjería para agilizar las devoluciones de migrantes a Marruecos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en X en las últimas horas a los socios comunitarios que no se solidarizan con esta situación migratoria, sobre todo a países como Italia, que ha suspendido el acuerdo de libre circulación Schengen con España, aunque en la práctica no afectará a los ciudadanos europeos. Y en marcha la segunda operación especial de tráfico del verano, en la que la DGT espera unos 5,6 millones de desplazamientos. Otros inician o vuelven de sus vacaciones utilizando el transporte público, como el autobús o el tren. Nos vamos a la estación de Atocha, en Madrid, donde está Rosana Cuervo. Rosana, ¿se nota ya a esta hora la afluencia de viajeros?
3: Sí, sí que se nota, y mucho. Aquí ya vemos un constante trasiego de maletas. Se espera un sábado intenso porque van a coincidir los que se van de vacaciones, los que regresan de sus viajes y además el movimiento habitual de un fin de semana. Hasta 4.375 trenes circularán estos días, y hoy es el día más intenso. Algunos viajeros nos han contado sus planes.
4: Mi mamá viene ahora de vacaciones de Paraguay, y de aquí nos vamos a Barcelona y Barcelona, Francia. Yo vivo en Francia.
5: Marsella, Portofino, Pisa, Roma y Nápoles.
3: Contaros también, Cádiz ha reforzado con medio centenar de personas más para ayudar a viajeros que necesiten apoyo, y que Renfe ha anunciado una oferta de casi 1.200.000 asientos este primer fin de semana de agosto.
0: Gracias, Rosana. Y una buena noticia también en nuestro país es la oleada de incendios, que por fin da un respiro tras dos semanas devastadoras. Álvaro Alcaide.
6: León concentra esta mañana la mayor preocupación por el incendio de Veguellina, en el Bierzo, que sigue activo en el nivel 2, aunque evoluciona de forma más favorable y mantiene un amplio despliegue de medios. En Castellón, el incendio de la Val d'Uixó ha quedado estabilizado tras 7 días de trabajo y cerca de 9.600 hectáreas calcinadas. También están estabilizados los fuegos de Fermosella en Zamora y de Herrera del Duque en Badajoz. Por su parte, Madrid y Ávila continúan las labores de vigilancia y refresco para evitar rebrotes. Además, 3 miembros de la UME han resultado heridos, 2 de ellos graves al volcar el camión en el que se desplazaban durante las tareas de extinción del incendio de la Sierra Oeste este viernes.
0: Del exterior, en Ucrania, otro bombardeo ruso de madrugada sobre la capital. Kiev ha dejado al menos 9 muertos y 28 heridos, entre ellos 4 niños. Lola Bex.
7: Las explosiones han iluminado el cielo de Kiev después de que Rusia haya atacado con misiles balísticos de largo alcance y drones 4 distritos de la capital. El alcalde Vitaly Klitschko ha confirmado la cifra de víctimas y ha instado a los residentes a buscar refugio. Y por su parte, Ucrania ha continuado con sus ataques a las regiones fronterizas rusas. En Belgorod habría muerto una persona y otras 3 han resultado heridas por el impacto de varios drones y misiles ucranianos.
0: Así llegamos a las 9:05, las 8:05 en Canarias.
1: Radio Nacional de España.
0: Ahora las noticias de su comunidad.
1: Radio 5. Cataluña.
8: Bon dia, 1 d'agost, encetem el mes de les vacances per terra, mar i aire.
9: A Itàlia, de crucero.
10: Fem una ruta per tota Malàsia i després a Lombok.
11: Yo prefiero ir allí, al lado del chiringuito y de la playa, se está bien, se lleva bien el, todo el calor.
8: Catalunya, destí de proximitat i també de viatgers internacionals que deixaran una ocupació gairebé de rècord. Qui també comença vacances és el govern de Salvador Illa, tanca el curs polític fent balanç dels dos primers anys de mandat i amb un compromís, el d'aconseguir una educació i una mobilitat, diu, d'excel·lència. I una jornada més, pendents dels incendis forestals en una quinzena de comarques, es manté el màxim nivell del Pla Alfa per risc extrem i continuen tancats 7 espais naturals. Precaució perquè també s'esperen tempestes aquesta tarda, protecció civil activat la prealerta de l'Inuncat per pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i que poden afectar sobretot la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Aiment Noelia García, bon dia.
12: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a l'interior, on es superaran els 36 graus. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Avui continuem amb temps càlid, amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Molta atenció durant la tarda al Pirineu i a Tarragona. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix a moderat amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
8: Primer d'agost en l'imaginari col·lectiu, el mes de les vacances per excel·lència i per a molts la seva realitat. Activitat a l'aeroport del Prat amb un miler de vols previstos per aquest dissabte i 1.000 més demà diumenge. Els destins per triar i remenar.
10: Anem a Malàsia.
9: Nosotros a Itàlia, de crucero.
13: Estem esperant a una amiga que ens ha convidat al seu 30 aniversari y ens ha dit que ella ens agafava els vols, però que no sabríem fins a l'últim moment on anàvem.
14: Pues nos vamos a Londres. Ahora que nuestros padres han cogido vacaciones.
8: Tot plegat després d'un divendres amb 1.142 vols i una jornada força fluida. Les dades molt similars a les de l'any passat. Moviment també a l'estació de Sants de Barcelona. Renfe preveu 124.000 viatges d'AVE o llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Prop de la meitat seran entre Madrid i Barcelona. I desplaçaments també per carretera. Especial atenció aquest dissabte a la xarxa viària catalana. Turisme de proximitat, sí, però casa nostra és també el destí de molts viatgers internacionals. De fet, s'espera que l'ocupació d'aquest agost fregui unes xifres de rècord. Llorenç Llop.
15: A les platges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre s'espera arribar al 95% d'ocupació aquest mes d'agost. L'eclipsi, un dels principals reclams, perquè és una zona que permetrà veure molt bé aquest fenomen també a la Plana de Lleida, més aviat buida a causa de la calor, però que enguany penjarà el cartell de complet. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
16: La Plana de Lleida, gràcies a aquest eclipsi solar, doncs faran 3 o 4 dies 100% d'ocupació.
15: Els esports d'aventura del Pirineu esperen incrementar les activitats en un 20%. A la demarcació de Girona, dades similars a les de l'any passat, amb una ocupació d'entre el 80% i el 90%. El turisme majoritàriament de proximitat, però amb bona presència també de francesos. I a Barcelona, les previsions també són bones i enfoquen l'agost amb optimisme, amb una xifra de reserves del 86% que esperen superar amb les d'última hora de turistes que busquin un refugi climàtic de davant les altes temperatures. Els càmpings i els apartaments s'ompliran i confien en superar les dades de l'estiu passat. Albert Casas és el president de la Federació de Càmpings de Barcelona.
17: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior. La previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
15: Unes dades que en general conviden a l'optimisme i que fan pensar que serà un agost de rècord pel turisme a Catalunya.
8: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'acomiada del curs polític mostrant el seu compromís per aconseguir una educació i una mobilitat d'excel·lència a Catalunya. El cap de l'executiu es prepara per entomar la segona part del seu mandat amb la polèmica de l'informe PIS a l'horitzó i amb el repte d'aconseguir un nou model de finançament autonòmic. Lorena Enns, bon dia.
18: Bon dia. El president de la Generalitat marxa de vacances descartant remodelacions en el govern i tancant files de nou amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del desgavell de l'informe PISA. Salvador Illa reconeix que les coses no han anat bé, però continua sense aclarir per què fins a un 23% dels alumnes van quedar exclosos de les proves. Assegura, això sí, que un cop finalitzi la investigació es depuraran responsabilitats.
19: Jo estic satisfet de les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
18: El president també s'acomiada del curs sense aclarir com pensa evitar que els docents tornin a la vaga a l'inici del curs. Un curs que vindrà marcat per la reforma del model del finançament, un dels reptes que Illa situa com a prioritaris.
19: Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
18: En una roda de premsa de balança triomfalista, el president ha aprofitat el valor d'oxigen que li donen els pressupostos per trepitjar l'accelerador de les inversions. L'executiu licitarà només el 2026 1.400 milions d'euros, el doble que el 2022. Enmig de l'onada de calor, el president també ha anunciat ajuts de 15 milions per fer franges contra els incendis.
2: Illa fa balanç i també l'oposició. Helena García, bon dia.
20: Socis inclosos, bon dia. L'oposició en bloc creu que Illa ha fet un exercici de negació de la realitat. El principal, Esquerra, lamenta falta d'autocrítica davant d'una gestió que retreu no és

0: El PP català reclama Illa eleccions.
1: I us parlem ara d'Acció Climàtica. És el videojoc creat per un equip de la Universitat de Barcelona per informar de manera lúdica tant a la ciutadania com als professionals de la salut de l'impacte de les constants onades de calor que aquestes poden tenir en les persones amb malalties cròniques. De moment, versió web, però també estarà disponible una aplicació a Navañeres.
2: Acció Climàtica és un videojoc que s'estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Dalmau.
3: Si tu veus una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, la vigila molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidració important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
2: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
1: En esports, el Barça perd el primer amistós de la pretemporada davant el Birmingham. El partit va acabar amb empat a 2 i els blaugranes van caure a la tanda de penals. Debut de Adeyemi i bona actuació de Hamza Abdelkarim. I aquesta tarda a les 4 serà el torn de l'Espanyol, segon amistós contra el Middlesbrough. I es disputa el trofeu Costa Brava Girona-Arsenal a les 8 del vespre. També de segona divisió destaquem l'amistós entre el Sabadell i l'Andorra. I en ciclisme, primera etapa del Tour de França, 138 quilòmetres amb sortida i arribada a Lausana, Suïssa, menció especial per Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat debuta en una ronda gala. És la veu de Sílvia Pérez Cruz que anit va inaugurar el festival Jardins de Terra Mar de Sitges. La cantant i compositora nascuda a Palafrugell ha presentat el seu darrer disc, Hora la Bisal, però també ha recuperat grans èxits com Hierba Buena, Poema de Set o Gallo Negro. Amb Sílvia Pérez Cruz ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.